animal, respirant ganivetà, derrenegant com un drapaire catedràtic de desastres, estes grisiobres aixetes, regalimes dignitat, decebut de l'inici.